0: Onda Cero, tu ràdio.
1: Continuem a Más de Una Eivissa Formentera i anem a parlar de la 24a edició del Festival Folclòric Santa Lletrudis. I està amb nosaltres José Mortera, que és el president de la colla de Vallpagès de Santa Lletrudis. José, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. T'hem agafat a treballant o què?
2: Sí, estava treballant aquí per mig de sort, ara encara que fa, no fa el sol que toca, però,
1: ja.
2: Però bueno, fa soleta que això.
1: Ja t'he dit jo, és una faena complicada, la teua també.
2: Sí, però bueno, mirem d'agafar les hores més de fresqueta, llavors quan fa més sol fem coses per sombra i llavors pues, tornem a la tarda una miqueta més tard. Replegar i tot, per dur material i tot, el s'endemà en els postos de venda i es agafa més en sa fresca, però bueno, mirem d'agafar les fresques.
1: Ah, això mateix, sí senyor. Escolta, anem a parlar un segonet d'aquesta 24 ja Festival Folclòric, edició del Festival Folclòric de Santa Lletrudis. 24 anys ja són, ja està ben establert això. Tu saps més o menys com va començar això? De qui va partir la idea?
2: Sí, bueno, jo això és... És una idea que va partir de sa que va ser la fundadora de sa colla, na Carmen Tur, vale, na Juncareta, i els membres més veterans de sa colla. I llavors, quan na Carmen ja va deixar sa colla, pues, els més veterans ho van agafar, i la veritat que cada any ha anat agafant més, i bueno... I ara anem, pues, ja hem passat d'una generació, anem passant a les altres i anem passant d'uns a les altres.
1: I tant, i tant. Sempre s'ha convidat a grups folclòrics de fora?
2: Normalment, quasi sempre, sí. Mirem de convidar a grup de tant nacional com internacional.
1: Mm-hmm. Escolta, això necessita una infraestructura important, no, José?
2: Sí, bueno, això nosaltres ara fa... Hi ha molts membres de la colla que m'ho diuen, diu, si fa dos mesos que vam fer la fira rural, diu, ja estan ficats en una altra cosa. Els que estem organitzant això, ho estem organitzant des de primers d'any, i estan buscant grups i estan buscant coses, o sigui, que acaben quasi una cosa i estan buscant l'altra.
1: Clar, perquè aquí hi ha molta feina de despatx que no es veu, no? Suposo que hi ha que mirar bitllets, hi ha que mirar llocs per a que es queden tota aquesta gent. Tot això necessita de molta gent treballant amb altres.
2: L'ocupació folklòrica de Guanapai, de Tejice, de Lanzarote, vale, que nosaltres...

0: normalment sempre ve un grup d'Espanya, i llavors ve un grup internacional, vale, que són de la República Turca del nord de Xipre, vale, que té un nom un poc complicat, que és Academy Sant Deneji Asde, vale, que són de la República Turca del nord de Xipre. I llavors, com a anfitrions, pues, bueno, com nosaltres no tenim prou feina, pues, també ens animem a ballar com a anfitrions.
1: Escolta, i com feu la tria, diguem? Com localitzeu els grups i vos poseu en contacte i tot això?
0: Bueno, això tenim en Juanito Embassetes, vale, que ell fa molts anys que és que busca els grups, i sí que tenim, per exemple, nosaltres estem inscrits en una associació que és com de grups de per tot, tant nacionals com internacionals, i publicam el nostre festival. La gent s'interessa per venir al nostre festival, llavors nosaltres ens posem en contacte amb ells i bueno, i això és com una negociació, perquè clar, llavors hem de quadrar fetges, hem de quadrar bitllets, s'ha de quadrar moltes coses, llavors.
1: Clar, és el que diem abans, no? Que hi ha que mirar molt i hi ha que fer molta logística, que de cara a la millor la gent no es veu, però que vosaltres sí que porteu ja molt de temps treballant en tot això. Pues, José, no sé si vols dir alguna coseta més, a part de convidar, perquè hem dit que és, bueno, no ho han dit, però és aquest dissabte, dia 27, que sí?
0: Sí, és el dissabte, dia 27, a les 9, a la plaça de Santa Gertrudis, allí és la plaça de darrere de l'església. I sí que damunt les 8:30 nosaltres el que feim sempre, que aquí no ho posàvem en su cartell, feim una desfilada, tots els grups que hi ha, feim una desfilada per dins la plaça del poble, perquè la gent dels bars i que està a les terrasses i això, pues vaiguen i s'animin a baixar, a veure mus, a actuar, això. I bueno, i l'ho dit, això que és molt d'agrair, pues, a l'Ajuntament i a tots els comerços i tot, que ens ajuden econòmicament. I jo personalment també, la veritat que a vegades m'ho diuen, em diuen, Mortera, diu, aviat et presentarem, diu, no fa ni un any que ja estàs, diu, et presentarem una moció de censura, diu, perquè és que mos dur de cul ja. Perquè, bueno, jo és que m'agrada molt fer activitats i fer poble, que diuen, i m'agraden molt les tradicions i això, i bueno, i és això, que m'agrada molt, tenc la gent de la colla, que la veritat, ja ho he dit més d'una volta, que és d'agrair, perquè són gent, a part de que hi ha gent jove, la gent també que fa molts anys que balla també s'anima, i entre tots, jo dic, entre tots fem una gran família.
1: Ja, i tant que sí. I agrair també a gent com tu que està darrere de tot això, perquè si no sigués gent com tu que té aquest ànim i que li agrada tant tot això i que ho viu, hi ha moltes coses que ja no es farien, eh?
0: Sí, jo el que a voltes dic, a voltes s'enfaden en jo perquè a voltes tenen reunions i això, els dic, els mateixos que m'ho manen i tot, els dic, a voltes moltes, molt d'omplir la boca de tradicions i de coses d'ara, jo que m'ha dedicat en el camp també, en l'agricultura i tot, però això és la veritat, un té que lluitar, però per aconseguir aquestes coses té que lluitar, però molt, molt, molt. Que si la gent veu que es té que lluitar, no es farien ni la meitat del que es fa.
1: Ja. Per això m'agrada a mi ressaltar tot això, perquè és d'agrair que gent emplee el seu temps lliure, perquè al fin i al cap és un temps que podries dedicar a altres coses, i en canvi, pues, estàs allí cridant per telèfon o demanant a la millor pues, reunions aquí i allà per explicar-los, per demanar quatre i arreplegar quatre duros on se pugui, perquè tot això després brille en llum pròpia. I la gent, sí, tu dius després, bueno, sí, han aplaudit molt, se ho han passat molt bé, però ara hi ha que començar una altra vegada a fer feina per l'any que ve, també, eh?
0: Sí, no, sí, és això, és que acabam això i ara ja vam fer la fira en l'abril i estem treballant en la pròxima edició de l'abril de l'any que ve, i estem preparant la fira. També ara llavors l'octubre fem una festa, una font, que també estan començant a preparar coses, és que és una cosa darrere l'altra. I jo el que dic, a voltes, jo no em de compte, veiem, jo ara, fa molts anys que estic en Suvall Pagès, no hi havia estat, he estat molt involucrat, però ara que estic un poc endavant, per tema de la fèria i tot, a voltes fa ràbia, perquè la primera edició costa molt, et posen traves per tot, però ara quan has fet la segona, com has vist que tot Déu és un èxit, tot Déu et crida, tot Déu vol fer, tot Déu vol posar, jo...